0: orí lórí ó máa jẹ́. Ajé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ajé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí.
2: Ó fún ìwọ mojèèrè, ìwà àtọpọlọ ló ń lò.
0: Splash 105.5.